robo yo ets, faré amb el robo tu. Que venga a mi el meu agua no tu. Que me cobre el robo a tu, que me veo tot tu. Que tot com gajan de gumar, tu no sé, bueno, tu no sé,